0: disfrutar del verano sin filtros, sin gastos y a donde se pueda, que también se está muy bien, claro que sí, incluso trabajando para todo aquel que le ha tocado volver esta semana. ¿Dónde mejor que en la compañía de COPE? A partir de enseguida de la 1 de la tarde, mediodía, COPE antes, tu COPE cercana, y mañana de vuelta a las 6, Herrera en COPE. No me digan nada de este menú maravilloso.
1: Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Música, romance y diversión.
3: Vamos a cantar a nuestras muchachas.
2: El dúo dinámico llega por partida doble con Botón de Ancla.
3: Ese es un amigo.
2: Y Una chica para dos. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, Viva el Cine Español en 13.
4: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
8: Verisur.
9: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Baleares.
2: Estar informado.
11: Estamos en Herrera en COPE Baleares, hoy martes 18 de agosto, y vamos a hablar de vendimia. Vamos a hablar de las uvas que nos darán el color y el sabor del vino de este año. De momento, los sellers de Vi de la Terra de Mallorca han recogido más de 1.500 kilos de uva en la vendimia, lo que va de año. Hablamos con Mateu Morro, president del Consell Regulador de Vi de la Terra de Mallorca. Molt bon dia, Mateu.
12: Bon dia.
11: Molt bé, enhorabona de moment, no? Molt bé.
12: Sí, sabrem, ha començat molt prest, a final de juliol, s'ha avançat 15 dies, però per les primeres estimacions que podem fer, se repetirà un poquet senyada l'any passat en quant a quilos, pot ser un poquet més. Tinguem en compte que fa 2 anys hi va haver una sequera terrible i l'anyada va ser desastrosa. Mm. Per tant, els 2 darrers anys són una miqueta de superació d'aquesta situació dolenta. Mm.
11: És una bona quantitat que encara no ha acabat, Norbert?
12: No, en aquest moment duim 1.500.000 quilos,
11: sí.
12: I crec que passa que sabrem, estarem sobre 5 milions i mig. Per tant, encara mos queda bastanta cosa per replegar.
11: Hi haurà una bona producció de quantitat i de qualitat?
12: Bé, podríem analitzar des de dos punts de vista. Des del punt de vista sanitari, la situació és bona. M'estan referint a la presència de fongs o de plagues. La calor en aquest cas ha jugat a favor, perquè ha evitat l'aparició de fongs, i després una feina que s'ha feta per combatre la plaga del moscar verd, que altres anys hi ha fet molt de mal i enguany no n'ha fet tanta. I en el que respecta a les característiques de rem, són bones, són òptimes, és a dir, les característiques d'aquests REM mos permetrem poder pensar que tindrem una anyada de bona qualitat.
11: Han de parlar del grau alcohòlic de la fruita, que m'apareix que seran més moderats que altres anys, no? Per circumstàncies climatològiques, precisament.
12: Sí, això és el que en principi des del Consell Regulador pensam, perquè la calor, sobretot el fet de que els vespres també faci calor, dir que se diferent, que no hi hagi massa diferència tèrmica entre el dia i la nit, fa que la maduració no sigui tan forta, tan intensa, i no se generin tant de sucres. Per tant, la nostra previsió i l'evidència és que estan entrant uns rems que fan preveure uns vins amb un grau més moderat, és a dir, amb un grau de 12-12,5, sí, que permetran fer uns vins més lleugers.
11: Aquest graus, aquesta medició, si el vi no arriba en aquesta graduació, s'iguala de qualque manera o se fa tal qual ha deixat el raïm?
12: Bé, jo volia matisar que m'estava referint en els vins blancs, sí, que són els que ara en aquests moments han tingut rems per fer vins blancs, són els que han estat més... han madurat més aviat i sabrem si ha fet més aviat. En principi, el límit que tenim en el nostre Consell Regulador és de 10 graus i mig per vins blancs, 11 per rosats i 11 i mig en negres. Per tant, crec que molt dona marge perquè els vins resultants s'atenguin en aquesta escala.
11: Quines varietats ja s'han començat a recollir? Més o manco, quines predominen?
12: Sí, en aquest moment, a dins de la Terra de Mallorca, les que predominen són el Chardonnay, el Giro Ros i el Sauvignon Blanc. I després d'elles venen altres, com el Samalvasia, el Merlot, que és una varietat negra, i el Xirà, una varietat de maduració més primerenca que s'utilitza per completar vins rosats. Això no vol dir que també no hi hagi altra varietat, però aquestes són de moments els que estan predominant.
11: Quant de cellers actualment composen Vida de la Terra Mallorca?
12: Bé, a dia d'avui, Vida de Terra compta amb 85 cellers de tot Mallorca,

0: i amb 350 viticultors, la qual, traduït en superfície de vinya, mos dona 2.064 hectàrees en producció.
1: Segueix sent el vi de la terra Mallorca, o el producte d'aquí, el vi de Mallorca, un producte tal vegada una mica més que els altres vins que trobam a altres cartes de restaurants o inclús a supermercats i demés?
0: Bé, evidentment depèn del canal que triem, perquè no és la mateixa situació a la restauració, que a l'hostaleria, que en els supermercats i a les vinoteques, o la venda directa en el propi celler. Per tant, es preu oscil·la molt a través de tot aquest punt de venda o aquest punt de consum, que evidentment juguen un paper. No juga paper a l'hora del preu el viticultor o el celler, sinó que hi ha la decisió que pren el restaurador, es qui ven botelles, o etc. Jo crec que els nostres vins tenen un preu absolutament competitiu.
1: Sí.
0: És a dir, un preu bons, un preu correctes, amb una relació qualitat-preu correcta. Això no vol dir que no s'adonin casos d'encariment ficticis que fan aparèixer preus desorbitats, però que, evidentment, el celler o el viticultor no se beneficien absolut d'aquest preu.
1: Són situacions aïllades. Lo que sí mos agradaria és, pràcticament a tots els restaurants, no sé si és possible, però sí, a la carta de restaurants, la majoria d'elles trobant vins mallorquins que a vegades no n'hi ha cap.
0: Sí, amb això hem fet un gran progrés. Hem de tenir en compte que Balears i Mallorca té una restauració en números, en quantitat tremenda. És a dir, tenim una quantitat d'establiments en percentatge immensa. I no tots aquests establiments ni tan sols tenen coneixement de l'existència d'un vi de la terra, d'un vi del país, d'un vi del lloc. Però sí que s'ha aconseguit els darrers anys que els nostres vins siguin presents a moltes cartes, a molt de llocs. Jo crec que en aquest sentit s'ha d'agrair la postura de restauradors que han permès i hem aconseguit que a molts de restaurants hi hagi els nostres vins, si bé no sempre el preu està ajustat en el preu que tocaria estar.
1: Ja. També des de Vi de la Terra Mallorca feis moltes coses fora d'aquí, estàis presents a molts certàmens i moltes esdeveniments, no?, per representar i per mostrar els nostres vins a la resta d'Espanya i a la resta del món, perquè també hi ha molts de turistes que s'enduen vins dels nostres per consumir la seva terra.
0: Bé, jo crec que sense entendre que, a dir, en el creixement dels vins de les Illes Balears i en concret de Mallorca, han jugat un paper important no tan sols els turistes, sinó els estrangers residents.
1: Uh-huh.
0: És a dir, aquella gent que viu una part de l'any o tot l'any a Mallorca i vol conèixer la gastronomia i vol conèixer les coses d'aquí. Tot això ha ajudat a que els propis mallorquins descobrissin la importància i el valor dels nostres vins. Per tant, no deixant de fer feina en els mercats internacionals, encara que Pentruesa podria anar un 10% de la nostra producció, depèn del celler, que tenen un 20 o un 30, però de promig. I després s'ha donat un altre fenomen molt interessant, i és el fenoturisme, la visita de grups en els cellers, on se'ls explica com s'elabora el vi, se visita la vinya, i és una experiència gastronòmica, enològica i cultural que cada vegada té més força.
1: Sí, aquesta ruta, Àrbara, que és molt desitjada i molt apreciada. Mateu Morro, president del Consell Regulador de Vi de la Terra Mallorca, moltes gràcies, bona verema, bona anyada, que hi hagi bons vins i que puguem gaudir tots d'ells. Moltes gràcies.
0: Que hi sigui, gràcies.
1: Un minuto para la una, sigues escuchando todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
2: La una, las 12 en Canarias.
3: Última hora en Mediodía Cope.
4: Pilar García.